0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya sabéis que las gentes de Radio 3 estamos continuamente con nuestras maletas radiofónicas visitando los diferentes escenarios de nuestro país. Y uno de los festivales a los que acudimos año tras año, y ya llevamos unos cuantos, es al BAM, a ese Barcelona Acción Musical, muestra tremendamente ecléctica y diversa de músicos locales e internacionales que tiene lugar dentro de la programación de las Festas de la Mercè, fiestas mayores de la capital catalana. Este año el BAM ha estrenado nueva dirección. Marta May y Aina Pozuello han sido las encargadas de ofrecernos una programación que vamos a intentar resumiros, lo cual ya os adelanto, va a ser difícil a lo largo de las dos próximas horas. Tendremos oportunidad de escuchar a Sta, Hester, Sunflowers, Minibus Intergaláctico, La Revolución Guapachosa, Tutar, Restinga, Imarham, Gala y Ovidio, Sandra Monfort, Vía Ferreira, I Am Rose y María Cielos. La voz de María Cielos abre este especial, todo un descubrimiento.
1: Volia també compartir que em sento molt agraïda per aquesta oportunitat, per aquest espai. I aquesta cançó que segueix és una cançó que per mi és una de les més importants del disc, perquè a la vida també hi ha absència i també hi ha pèrdua. I en aquest viatge també és com l'exercici de veure de quina forma la pèrdua es viu des d'un lloc d'agraïment. I a mesura que van passant els anys, el meu cos cada cop més reconec la imatge de la meva mare, i ella també està present de tantes formes. Aquesta cançó es diu Era quedarte.

Ens acomiadem. Moltíssimes gràcies. Gràcies per compartir. Gràcies a Acció Cultura Viva, a la Mercè, Festival BAM, a tot l'equip darrere, gent maquíssima. Gràcies per cuidar-nos. Gràcies. Soc Maria Cielos. Ha estat un plaer. Gràcies.

Moltes gràcies a vos. Esta cançó la vaig composar just després d'haver passat un càncer de mama. Ara fa 3 anys d'això i dono gràcies a la vida per haver-me donat este regal d'estar viva. I a vosaltres gràcies per acompanyar-me en este caminet tan bonic. Moltíssimes gràcies. Visca la sanitat pública, que gràcies a ella estic viva. Visquen els nostres metges, hem de cuidar els nostres metges. I visquen les mamelles lliures!

fer tard per a dir-me t'estime. Se t'ha mort una part del jardí, fàcilment el dinar se te creme. Tot per ahir reballat, és així. Té la casa que sembla una quadra. Pots de cervesa, caixes de pizza. Vols maurar-ho, eres tonto en conserva. No estàs antiquat, estàs paquetíxer. Qui és la crisi? Tan masculina. Dale amoníaco, dale morfina. Pa que no me canse la rutina.

0: l'estiu no vull la platja que està plena de mardans. Vull un barco, una piscina,
1: ser la queen i no suar, ser la reina i no suar. Mira-la, la reina, ella, Amanda, mi hermana.

Merci, penya. Bueno, això ja és lo final. Anem a fer una cançó que és nostra i de ningú més. No ens l'hem copiat de ningú. No és una versió de ningú. És una cançó 100% minibús intergalàctic. Foteu.

0: vaya.
1: I després de la feina...
0: Vaya. Bueno, esta és l'última. I diu així. Hi ha pintura, no m'hi fico, però opino que Andalé és un geni i pinta uns quadres que s'entén què volen dir. Del teatre Déu me'n passo i del cine no en parlem. Em fa més el pes la Sara que en Bardem.